0: su hijo frente a un ex marido que la castiga así por tener relaciones lésbicas.
1: Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
2: ¡Hola, mamá!
1: Nunca hay problemas.
0: De Italia llega a Las catadoras de Hitler, un drama basado en hechos reales sobre un grupo de jóvenes que tenían que probar la comida del dictador alemán ante el temor de que fuera envenenado.
3: Es más que una vaca. Y ya está.
4: Tona es mi vaca, la única que me queda, así que no, no está.
0: Y del cine español, una dramedia rural, Cowgirl, la historia de una mujer de 60 años que lucha por mantener su granja.
5: 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
6: Hoy por hoy, Maestrat.
7: Molt bon dia a tots i a totes. Avui divendres 22 de març del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca hacia la ràdio i arrenquem amb el horatge.
8: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
9: L'horatge.
7: Al juny, la pluja està lluny, i si plou cada gota, és com un puny. 25 graus de màxima i 17 de mínima, dia sencer passat pel sol, i aquest cap de setmana, més de lo mateix, aplegant a unes màximes de 27 graus. El sol pegarà fort i no donarà tregua, així que refresqueu-vos i agafeu sombra perquè no vos agafe la pallola. Passem amb l'actualitat de la comarca, on Benicarló ha rebut les dues banderes blaves per al morrongo i la caracola. Anem a escoltar a la regidora de Turisme de Benicarló amb les seues declaracions.
10: Estem molt satisfeits de tornar a tindre les dues banderes blaves per les platges de morrongo i la caracola, perquè és un reconeixement molt important a tot el treball que es fa des de l'Ajuntament durant tot l'any. Les banderes blaves no només valoren la qualitat de l'aigua, sinó també aspectes fonamentals com la seguretat, l'accessibilitat, la neteja, els serveis o la gestió ambiental de les nostres platges. Per a Benicarló, estos distintius són també una garantia de qualitat de cara als visitants que es trien cada estiu per gaudir de la nostra costa. Sabem que les platges són un dels principals atractius turístics del municipi i per això continuem treballant per mantenir-les en les millors condicions possibles. És per això que vull destacar també el treball coordinat de les diferents àrees municipals i de totes les persones que fan possible que les platges estiguin preparades cada temporada. Continuarem apostant per un model turístic sostenible, accessible i respectuós amb el medi ambient, perquè volem que Benicarló continuï sent una destinació de referència al litoral de Castelló.
7: D'altra banda, també estem de celebració perquè torna la mamografia per a protegir a les dones de la província. Anem a escoltar a l'alcalde de Sant Rafael del Riu i diputat autonòmic que així ens ho anunciava.
11: Per a les dones és vital, és molt important el sentir-se en aquests moments complicats en alguns casos, no? Que, pues, bueno, i sobretot en les inspeccions que se fan a partir de l'edat, pues, bueno, són moments que una persona vol passar ràpidament i les mamografies que se donen ara a l'Hospital de Vinaròs, pues, són importants per la rapidesa, no? No te fa falta desplaçar a Castelló, no fa falta estar una hora o dues hores pendent d'una revisió que no és d'agrado, que vols passar immediatament i que vols que els resultats també estiguin el més pront possible, no? Crec que el govern del Partit Popular, de Pérez Llorca, pues, ha ficat especial incidència en aquest tipus de analítiques i de inspeccions i de també una mica ficar al servici dels ciutadans tots aquests mecanismes i totes aquelles màquines, valga la redundància, per a aquesta revisió se puguin fer localment.
2: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti.

0: Tornant amb l'actualitat, els sectors del raïm de la taula i el Nispro reclamen una rebaixada permanent dels mòduls de l'IRPF per a garantir la seva viabilitat, i així ens ho contava des de la Unió Carles Peris.
1: Se deu d'impulsar aquests cultius com a alternatives rendibles en les zones del secà valencià, però sempre donant informació i formació necessària. Per això avui en Fuente de Robles s'ha celebrat una jornada tècnica sobre el cultiu del pistatxo, que ja té aproximadament 244 hectàrees a la Comunitat Valenciana, i de l'armeler, que ja compta en una superfície i una forta implantació al voltant de 85.000 hectàrees. La digitalització ha sigut un dels pilars fonamentals, també millorar el que és reduir costos d'explotació mitjançant la mecanització i tècniques de poda, el control de plagues com la vespeta en armeler, o plagues o afeccions fúngiques igual en armeler que en el pistatxo, i al final donar també dades agronòmiques de varietats, varietats dels cultius per a donar, tindre un millor rendiment agronòmic. Pues també és importantíssim i reforçar tot el que és la investigació i la difusió de dos cultius que estan implantats en el secà valencià i que s'ha d'intentar que continuen sent rendibles per a els nostres productors.
0: D'altra banda, també amb la clau política, recordar les paraules de Fernando Pastor amb el tema de Zapatero.
2: Diana Morant el pasado domingo pues vería cómo los experimentos sanchistas de colocar a las ministras sanchistas como carteles electorales, primero en Aragón con Pilar Alegría, después en Andalucía con María Jesús Montero, han sido un fracaso estrepitoso. Y ella se ve que es la tercera que va a salir a jugar. Yo entiendo que esté preocupada, que esté tocada. Claro, cuando viene después de lo del domingo, lo de José Luis Rodríguez Zapatero, el padre político, en adelante el padre de Diana Morant. Pues el nivel de hundimiento es todavía mayor, ¿no? Y por eso probablemente ayer perdió los papeles y las formas y se dedicó a utilizar las instituciones públicas, como es la sala de prensa del Consejo de Ministros, para hacer campaña electoral como si estuviese en la sede de Ferraz.
0: Com també recordar que Vinaròs acollirà este cap de setmana la Lliga Handball Platja 2026. Anem a escoltar a Luis Adell, que així ens ho comentava.
3: El que hem volgut amb aquestes noves bases, com he dit, precisament és dotar-los d'un sistema més organitzat, més claretat, més objectivitat, i sobretot més equitat, no? En definitiva, el que volem és tindre un model genèric, un model més tècnic, més ordenat i més adaptat a la situació actual i a la normativa actual de la llei de l'esport. Hem consolidat un increment en l'import global d'aquestes ajudes, que han passat a ser de 150.000 euros.

0: por hoy Maestrat.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Avui divendres 22 de març del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca hacia la ràdio i arrenquem amb el horatge.
2: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
3: L'horatge.
1: Al juny, la pluja està lluny, i si plou cada gota, és com un puny. 25 graus de màxima i 17 de mínima, dia sencer passat pel sol, i aquest cap de setmana, més de lo mateix, aplegant a unes màximes de 27 graus. El sol pegarà fort i no donarà tregua, així que refresqueu-vos i agafeu sombra perquè no vos agafe la pallola. Passem amb l'actualitat de la comarca, on Benicarló ha rebut les dues banderes blaves per al morrongo i la caracola. Anem a escoltar a la regidora de Turisme de Benicarló amb les seues declaracions.
4: Estem molt satisfets de tornar a tindre les dues banderes blaves per les platges de morrongo i la caracola, perquè és un reconeixement molt important a tot el treball que es fa des de l'Ajuntament durant tot l'any. Les banderes blaves no només valoren la qualitat de l'aigua, sinó també aspectes fonamentals com la seguretat, l'accessibilitat, la neteja, els serveis o la gestió ambiental de les nostres platges. Per a Benicarló, estos distintius són també una garantia de qualitat de cara als visitants que es trien cada estiu per gaudir de la nostra costa. Sabem que les platges són un dels principals atractius turístics del municipi i per això continuem treballant per mantenir-les en les millors condicions possibles. És per això que vull destacar també el treball coordinat de les diferents àrees municipals i de totes les persones que fan possible que les platges estiguin preparades cada temporada. Continuarem apostant per un model turístic sostenible, accessible i respectuós amb el medi ambient, perquè volem que Benicarló continuï sent una destinació de referència al litoral de Castelló.
1: D'altra banda, també estem de celebració perquè torna la mamografia per a protegir a les dones de la província. Anem a escoltar a l'alcalde de Sant Rafael del Riu i diputat autonòmic que així ens ho anunciava.
5: Per a les dones és vital, és molt important el sentir-se en aquests moments complicats en alguns casos, no? Que pues, bueno, i sobretot en les inspeccions que se fan a partir de l'edat, pues, bueno, són moments que una persona vol passar ràpidament i les mamografies que se donen ara a l'Hospital de Vinaròs, pues, són importants per la rapidesa, no? No te fa falta desplaçar a Castelló, no fa falta estar una hora o dues hores pendent d'una revisió que no és d'agrado, que vols passar immediatament i que vols que els resultats també estiguin el més prompte possible, no? Crec que el govern del Partit Popular, de Pérez Llorca, pues, ha ficat especial incidència en aquest tipus de analítiques i de inspeccions i de també una mica ficar al servici dels ciutadans tots aquests mecanismes i totes aquelles màquines, valga la redundància, per a aquesta revisió se pugui fer localment.
6: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
7: 964 47 48 21.
6: Llámanos y

0: Tornant amb l'actualitat, els sectors del raïm de la taula i el Nispro reclamen una rebaixada permanent dels mòduls de l'IRPF per a garantir la seva viabilitat, i així ens ho contava des de la Unió Carles Peris.
1: Se deu d'impulsar aquests cultius com a alternatives rendibles en les zones del secà valencià, però sempre donant informació i formació necessària. Per això avui en Fuente de Robles s'ha celebrat una jornada tècnica sobre el cultiu del pistatxo, que ja té aproximadament 244 hectàrees a la Comunitat Valenciana, i de l'armeler, que ja compta en la superfície i una forta implantació al voltant de 85.000 hectàrees. La digitalització ha sigut un dels pilars fonamentals, també millorar el que és reduir costos d'explotació mitjançant la mecanització i tècniques de poda, el control de plagues com la vespeta en armeler, o plagues o afeccions fúngiques igual en armeler que en el pistatxo, i al final donar també dades agronòmiques de varietats, varietats dels cultius per a donar, tindre un millor rendiment agronòmic. Pues també és importantíssim i reforçar tot el que és la investigació i la difusió de dos cultius que estan implantats en el secà valencià i que s'ha d'intentar que continuen sent rendibles per als nostres productors.
0: D'altra banda, també amb la clau política, recordar les paraules de Fernando Pastor amb el tema de Zapatero.
2: Diana Morant el pasado domingo pues vería cómo los experimentos sanchistas de colocar a las ministras sanchistas como carteles electorales, primero en Aragón con Pilar Alegría, después en Andalucía con María Jesús Montero, han sido un fracaso estrepitoso, y ella se ve que es la tercera que va a salir a jugar. Yo entiendo que esté preocupada, que esté tocada. Claro, cuando viene después de lo del domingo lo de José Luis Rodríguez Zapatero, el padre político, en adelante el padre de Diana Morant, pues el nivel de hundimiento es todavía mayor, ¿no? Y por eso probablemente ayer perdió los papeles y las formas y se dedicó a utilizar las instituciones públicas, como es la sala de prensa del Consejo de Ministros, para hacer campaña electoral como si estuviese en la sede de Ferraz.
0: Com també recordar que Vinaròs acollirà este cap de setmana la Lliga Handball Platja 2026. Anem a escoltar a Luis Adell, que així ens ho comentava.
3: El que hem volgut amb aquestes noves bases, com he dit, precisament és dotar-los d'un sistema més organitzat, més claretat, més objectivitat, i sobretot més equitat. No? En definitiva, el que volem és tindre un model genèric, un model més tècnic, més ordenat i més adaptat a la situació actual i a la normativa actual de la llei de l'esport. Hem consolidat un increment en l'import global d'aquestes ajudes, que han passat a ser de 150.000 euros,

0: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benidorm lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.
1: Benvinguts i benvingudes. Avui per avui, un divendres més, marxem fins a Benidorm per a parlar amb la directora de comunicació de la cooperativa de Benicarlo, Suni López Fibla. Bon dia, Suni.
2: Bon dia, Damián. Què tal estem? Mira, avui arribem al penúltim cap de setmana del mes de maig i això vol dir que ja hem acomiadat oficialment la nostra carxofa de Benicarlo de denominació d'origen dels nostres magatzems, del nostre súper i també de la nostra tenda online. És a dir, que avui divendres deixarem ja d'etiquetar aquesta temporada de carxofa de denominació d'origen. Se'n va de vacances fins la pròxima temporada, que serà més o menys tornar cap al mes de novembre. Així que ens veurem a la propera collita, però també ara ens trobem en un moment del calendari en què fa goig veure la quantitat de fruites i verdures de temporada que tenim prop nostre.
1: I, Suni, durant tot l'any tenim al nostre abast molta varietat de fruites i verdures, però quins hem de considerar com a aliments de temporada?
2: Doncs m'agrada que em facis la pregunta, perquè aquests aliments de temporada, sobretot aquestes fruites i hortalisses, les hem de tindre molt en compte, perquè són aquelles que es troben en l'estat òptim de maduració. Això a què contribueix? Doncs a no només a multiplicar-ne el sabor, sinó també a millorar la nostra salut, la nostra butxaca i també el nostre entorn.
1: Molt
2: bé. I precisament, sí, sí, consumir fruites i hortalisses conreades quan el clima els és més propice, té molts avantatges. Tots, de veritat, haurem sentit, segurament tu també, parlar d'aixos 5 al dia, no? Que és la quantitat que ens recomana l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, a l'hora d'incloure 5 porcions diàries de fruita i verdura per tindre una dieta equilibrada, tenint en compte els avantatges que ens aporten a la dieta, és a dir, fibra, vitamines, minerals i, en general, poquetes calories. Seguint aquest principi, el més apropiat és, per tant, consumir aliments refrescants a la primavera i a l'estiu, com poden ser ara les maduixes, les cireres o la cimbe i el meló, que ens ajuden a hidratar-nos. I de cara a la tardor i a l'hivern, que ja hem deixat, doncs aliments que ens proporcionen calor, com poden ser les cols, i també ens aporten vitamina C, per a combatre els refredats, en aquest cas els cítrics, que ens aporten les nostres mandarines i taronges. I recordar-vos que al Súper de Benidorm ja estem donant la benvinguda a aquests primers productes de temporada en la nostra illa de fruites i hortalisses, com les primeres tomates i patates que estan conreant les nostres sòcies i socis. També he vist en la nostra illa que han arribat les primeres cireres. Per això, avui he volgut recordar-vos la importància del seu consum. Però la setmana que ve, si et sembla, Damián, el que farem és centrar-nos en Benidorm. I us parlaré del gran assortiment de productes que produïm a la nostra cooperativa per a esta campanya de primavera-estiu, així com d'algunes dades d'interès pel que fa a la producció dels nostres magatzems.
1: Me pareix perfecte, Suni, perquè, a més, i esta informació mos val a tots perquè ja plega la caloreta i ja es comença a notar, sobretot en el sol que fa avui. D'altra banda, Suni, suposo que tota aquesta oferta la promocionareu el proper mes d'octubre en la Fira de Madrid Fruit Attraction 2026, tat?
2: I tant, ja estem treballant en el que serà l'estand, el disseny del nostre estand, d'eixa fira Fruit Attraction que se celebrarà del 6 al 8 d'octubre, enguany, en IFEMA, i una cita que, a més, enguany celebra la seva majoria d'edat. Quin és l'objectiu de Fruit Attraction? Doncs reunir les últimes tendències en la indústria de fruites i hortalisses per a rentabilitzar i impulsar cada negoci. Sabeu que en aquests 18 anys s'ha consolidat a nivell nacional com la cita més important del món agrari i també és un referent en l'àmbit europeu. Nosaltres, d'aquests 18 anys, pues hem participat durant 17 anys. El primer any, quan es va fer la fira, pues vam anar a veure quin tipus de fira era i vam veure que la nostra cooperativa no s'ho podia perdre i per això hem estat tots els anys, perquè és un event que reuneix a tota la cadena de valor per a impulsar exportacions, generar negoci i presentar les últimes innovacions del mercat. Per tant, dades importants que hem llegit estos dies. Fruitatrax en 2026 està fregant ja el ple d'ocupació en este mes de maig amb més del 90% de l'espai reservat i preveu rècord d'expositors i visitants internacionals en IFEMA. En aquests moments, per exemple, ja està confirmada la participació d'empreses procedents de 63 països. I amb aquestes xifres, com te diria, doncs les previsions per a la propera edició van a ser molt favorables. S'esperen més de 2.500 empreses expositores, 80.000 metres quadrats d'oferta hortofrutícola repartida en 10 pavellons, que és pràcticament tots els pavellons d'IFEMA complets, i l'assistència de més de 121.000 professionals de 150 països.
1: Mare meva, això són altres paraules ja, és únic.
2: Doncs la veritat és que quan a mi em fa gràcia i sempre ho comento quan me pregunten, però aquesta fira és tan important i que els taxistes quan tens que desplaçar-te et diuen, com esta fira que moga tant de volumen, tu pensa que va participar gent de tots els països amb els seus propis equips que porten a aquesta fira, a més dels visitants, i ens diuen és la millor fira a nivell de negoci per a nosaltres, en aquest cas per a la restauració, també per a tot el món de l'allotjament, de l'hostaleria. És una fira grandiosa.
1: Molt bé, molt bé. I davant els propers mesos seguirem parlant d'esta cita fonamental per al vostre sector. Però em sembla que avui també vols recordar-nos els beneficis que té ser soci o sòcia de la cooperativa.
2: Doncs sí, en concret recordar-vos com fer-ho, com ser soci o sòcia, perquè és molt fàcil. L'únic que necessitem és que porteu el vostre DNI, la titularitat del compte bancari a les oficines centrals de Benidorm, que estan ubicades al polígon industrial del Collet, en horari de 8:30 a 1:30. Per què dic lo del compte bancari? Doncs perquè, com som una cooperativa, el que heu de fer és fer una aportació única al nostre capital social de 3 euros per poder ser soci. Són 3 euros que són reembolsables, és a dir, que si un dia decidiu deixar de ser socis, nosaltres us retornem. Però per a ser soci en aquest cas d'una cooperativa, s'ha de fer una xicoteta aportació al capital social. Quins beneficis trobareu en aquest cas? Doncs estalviar amb màxims descomptes al repostar la nostra benzinera. També acumular descomptes trimestrals en les compres al nostre supermercat. Teniu també, per exemple, camps de garrofes, d'olives o de fruits secs? Doncs us comprem la vostra producció per comercialitzar-la. També estalviareu en les vostres factures de llum amb total transparència i control total sobre el vostre consum energètic, gràcies a aquestes avantatjoses tarifes de la nostra assessoria energètica, que és Opidum Energia, que és l'assessoria de les cooperatives, i en aquest cas podeu utilitzar aquest servei tant si sou particular com si sou empresa. Però també el que fem és protegir-vos les nostres assegurances de salut, cotxe, llar, animals, que també estan a la vostra disposició com a socis i sòcies. I finalment, estalviem tarifes de telefonia mòbil especials per al nostre col·lectiu de socis. I és que, en definitiva, fer-se soci de la nostra cooperativa és sumar-te a l'estalvi cooperatiu amb la teva targeta de fidelització de Benidorm.
1: Pues ja ho sabeu, tots són beneficis, així no n'hi ha cap de dubte. Pues moltíssimes gràcies, Uni, per acompanyar-nos una setmana més a informar-nos sobre l'actualitat de Benidorm i espero que passes un molt bon cap de setmana.
2: Un plaer per la meva banda, l'alegria que ens porta el divendres i aquest solet que tu comentaves al principi, que tenim fora de les nostres oficines, així que gaudirem del cap de setmana. També per a tots vosaltres, que tingueu un feliç fin de setmana.
1: Bon cap de setmana, Suni. Adéu.
0: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benidorm lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Benidorm. Somos cooperativa. Somos futuro.

0: Hola, bon dia. Avui estic en Juanjo Carreres, alcalde de Tírig. Primer que res, moltes gràcies per vindre, bueno, per estar en esta crida.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I parlem sobre, perquè demà pues, és la festa de la vostra patrona i voldria saber què és el que representa per a vosaltres aquesta festivitat.
1: Bueno, pues és un dia entranyable, realment la patrona és avui, però com els pobles menuts, pues, intentant que hi hagi la major part de gent que puguin acudir, pues, ho celebrem demà dissabte. Bueno, pues, ja pel matí una missa i una processó. Les dones van estar, les dones i els homes del poble van estar elaborant les típiques coquetes que donarem demà en acabar la missa, i després ja per la vesprà, pues, hi ha orquestra al pavelló en entrada gratuïta per a tota la gent, i per la nit els quintos del poble també fan una disco mòbil. Pues, bueno, un dia de retrobament de tota la gent de Tírig, perquè és una patrona que la veritat és que és molt volguda. Antigament les festes patronals se feien ara, fins que els estudiants van demanar que les canviarem a Sant Jaume al juliol, perquè tenien exàmens finals i es pillaven en mala època, i com t'he dit, pues, bueno, un dia festiu i un dia d'alegria per a tots els tirijans i tirijanes.
0: I quin acte destacaries de la programació?

0: Ja fa dies que, pues la carnisseria, la pescaderia, la panaderia, pues ho estan notant, que ve molta gent, tots els que són tibitjans, que viuen fora, pues acudixen a la festa, i a més, pues demà, esta nit ja, que comencem en el passacarrer i en el volteig de campanes, els bars estan a tope, pues jo crec que econòmicament és un dia dels bons que tenen tots els comerços del poble a l'any, i en fi, pues ja te dic, atraure a tota la gent, també hi ha gent que ens visita, perquè saps que som un poble que tenim molts recursos turístics, com la Vetorta, com el museu del pintor Puigroda, i a banda d'esta gent que ens visita normalment, pues ja te dic, demà acudixen tots els que sentixen la festa de Santa Quiteria.
1: Consideres, entonces, que aquesta festivitat és un atractiu turístic per als que venen de fora?
0: Sí, claro, després per la tarda, pues ja t'he dit, pues tenim el ball, i per la nit la disco mòbil, que pues el record acudix la gent de Bredat, el Tardeo, i per la nit pues acudix la gent més jove dels pobles de la comarca, també a la disco mòbil. Bueno, pues és una festa que sentim molt tots els que som d'ací, i una manera de retrobar-nos pues tota la gent que viu fora.
1: I canviant una mica de tema, parlem sobre, bueno, les obres i demés. Quines han sigut les principals que s'han realitzat al municipi?
0: Bueno, pues mira, vam inaugurar l'escola, vam fer una reforma integral de tota l'escola en el pla edificat de la Conselleria d'Educació. Va tindre un cost de 560.000 euros. El vam inaugurar ja en setembre, quan aquests xiquets començaran el nou curs allí. Ara han fet també, mitjançant una ajuda de la Conselleria de Vivenda de Recuperem Llars, 7 habitatges socials per a que vinguin famílies que tinguin xiquets i poden mantenir així a l'escola, i a més per a que la gent jove del poble pues tinguin un puesto a on viure i no tinguin que marxar. Són 7 vivendes, però per la població que tenim pues és un número important. És com si en tot el país se construïren 800.000 vivendes, perquè te facis una idea. Uh-huh. Vam tindre primer 183 sol·licituds de famílies que volien vindre a ocupar aquestes vivendes, i ara que s'han demanat ja la documentació, pues n'hi ha unes 40 sol·licituds més o menys. Anem a baremar-les ja i a adjudicar-les per a que puguin vindre a viure així aquestes famílies a principis de curs, i que puguin ja els xiquets començar el curs així en el poble. I ara, en aquest moment, acabem també de reformar tota la planta primera de l'Ajuntament, hem fet uns despatxos nous en el pla impulsa de Diputació, i estem en aquest moment també fent una connexió, una espècie de bulevard que uneix les tres places del poble, i l'eix que va d'una a l'altra, pues serà una obra molt important, perquè el centre del poble canvia molt, són zones verdes, en arbres, en jocs per xiquets, tot adoquinat, en una plataforma única, i la veritat és que estem molt contents de conforme estan anant les coses esta legislatura.
1: I teniu prevista algunes millores més per al poble?
0: Sí, bueno, mira, anem a començar. Allí mateix vam fer les casetes, al carrer La Pau. Ja havia una antiga bàscula que anem a tombar-la ara per a fer-ho tot al mateix nivell també, i anem a reformar tota aquella zona, i a fer una altra plaça també, que també tindrà arbres i banquets, bueno, zona de sombra perquè la gent major i la gent del poble en puguin disfrutar. Volem fer una reforma també important a la piscina, tot el que és la depuradora. Ja vam reformar la piscina ara farà 2 anys, però anem a traure tot el que és la depuradora, que està soterrada, anem a traure-la dalt. I bueno, pues com t'he dit, pues mira, sempre fent obres, tenim un camí que s'utilitza molt per part dels agricultors i els ramaders, com és el camí que va de Tiritxacatí, que l'hem estat reformant durant alguns anys, i mos falta 1,4 km, acabem d'adjudicar-ho ara, i suposo que antes de mitjan de juny té que estar acabat. I bueno, pues sempre treballant i sempre buscant possibilitats per a que la gent pues tingui més qualitat de vida i estigui més a gust així al poble. Tenim altres coses també, com per exemple el servei per aportar a la gent major al metge. Ho fem fins ara durant molts anys a través d'un taxi, però ara hem comprat un vehicle a l'Ajuntament i en personal municipal anem a oferir este servei perquè la gent pugui anar quan tinguin visita a Castelló o a Vinaròs, al lloc que es

0: respongui.
1: I per part del veïnat, quines són les principals demandes que vos traslladen?
0: Bueno, pues jo porto ja 10 anys a l'Ajuntament i la veritat és que quan més anys estic més me dono compte que cada dia fan falta més coses. Així, la majoria de la economia és ramaderia i agricultura. Pues bueno, ja vam fer un depòsit de 1.000 metres cúbics fa uns anys també per a garantir pues que no patim la temporada d'estiu. Ara hem canviat la bomba del pou també i anem a fer un depòsit aquest any que ve de 4.000 metres cúbics, el que suposa que puguem aguantar en cas que hi hagués qualsevol sequia o que hi hagués qualsevol problema d'abastiment, doncs podríem aguantar, per exemple, un mes. Jo crec que això per la gent del poble és molt important. I, bueno, per reivindicacions, ja saps, sempre hi ha, no? Tenim un parc que vam crear, que era un antic abocador del poble, el Parc de la Ramoseta, i estem arreglant-lo a poc a poc. També tenim un projecte turístic per a millorar-lo. I, en definitiva, pues, ja t'he dit, pues, utilitzar tots els recursos turístics que tenim, perquè també va molt bé desestacionalitzar aquestes fetges de festes i tal, i que tinguem visitants tots els dies de la setmana, perquè tots els comerços, els bars, el restaurant, pues, la veritat és que els va molt bé i és una ajuda més que tenen per a poder sobreviure.
1: De 10 anys de legislatura són molts. Quins diries que són els hitos més... Bueno, a l'Ajuntament. Quins diries que són els hitos més importants que has fet en estos 19 anys?
0: Bueno, pues hi ha hagut coses molt importants. I jo, realment, les d'obres se n'han fet moltes i, bueno, pues he reconegut, no?, que és molt important fer aquest tipus d'obres, però jo de lo que estic més content és del comportament que ha tingut la gent, especialment en l'època de la pandèmia, que estàvem tots molt assustats. Gràcies a Déu, així al poble no va passar res. Tot el món se va comportar molt bé, tot el món se va implicar perquè les coses no aniguin a més, i jo d'això, la veritat és que estic molt, molt content i d'haver pogut ajudar, pues, quan hi ha hagut algun cas d'algun veí que ha tingut algun problema, d'haver-lo atès i haver-li ajudat a solucionar-ho, és el que personalment a mi més m'ha agradat d'esta etapa meva com a alcalde de Tírig.
1: I parlant una altra vegada sobre l'habitatge, en què consisteix exactament el projecte?
0: Bueno, pues, era un antic edifici de la cooperativa. Així fa uns anys que la cooperativa va tancar. Tenia tres edificis i els va adquirir l'Ajuntament. En un d'ells han fet esta reforma, han creat 7 vivendes socials. Hi ha 3 vivendes que tenen 2 habitacions i 4 vivendes que tenen 3 habitacions. Tenen la cuina i el bany completament equipats, i les vivendes de 2 habitacions tenen un preu d'alquiler de 200 euros al mes, i les vivendes de 3 habitacions de 250. Jo crec que són uns preus molt, molt assequibles, per això hem tingut tantes sol·licituds, i l'altre dia, pues, mirant per damunt les sol·licituds que hi ha hagut, jo crec que podríem, si en aquest moment hi ha 20 xiquets a escola, podríem tindre 14 més gràcies a aquestes vivendes i a les famílies que vindran a viure-se al poble. Ha sigut un projecte costós, 500.000 euros molts de la conselleria, però pràcticament hem tingut que ficar d'altres 150.000 euros més per a poder acabar, perquè han pujat molt els preus de la construcció, però jo crec que és un projecte molt important pel poble, és un projecte que atrau noves famílies i que permetís que algunes d'aquestes del poble tinguin un lloc digne per a viure, i al final ens omplim la boca sempre parlant de despoblament, però el que tenim que fer és actuar, no? I aquesta és una actuació que va en contra del despoblament i a favor de que cada dia aquests pobles tinguin més habitants.
1: I com a última pregunta, quins consideres tu que són els principals reptes per a Tírig als pròxims anys?
0: Bueno, pues ho tinc molt clar. Mira, Tírig necessita un pou d'aigua per a que estiguem tranquils en el tema del subministre, i Tírig necessita un desviament de vehicles pesats per fora del poble. Així tenim el Museu de la Vall d'Alta, que té moltes visites a l'any, sobretot escolars que venen en autobús, i a més tenim 50 granges que fan que tots els camions tinguin que passar cada dia per dins del poble, el que és una molèstia per als veïns i, a més, és un perill per a ells mateixos, perquè hi ha els carrers dels pobles saps que són normalment estrets, i pues, estem peleant en això, en Conselleria i en Diputació, a veure de quina manera podem fer una variant per a poder evitar que els vehicles pesats entren per dins del poble. I després la tercera cosa que crec que ens fa molta falta, que ja hem estat parlant també en Conselleria i hem demanat l'ajuda per a començar a redactar el projecte, és fer un centre de dia. Serà un centre de dia menut per a 25 persones només, però és suficient per a nosaltres, i això també fa que la gent major, pues, si els fills no viuen així, pues, puguin estar durant tot el dia a un lloc que estiguin ben atesos i que després pues, puguin continuar per la nit a casa, o i, bueno, i lo que sí que és veritat és que es queden a viure així al poble, que és el que jo penso que quan seré major és el que vull. Jo no vull anar a cap residència, no vull anar a cap centre, jo vull continuar vivint així, i això serà pues, una solució que jo crec que anirà molt bé per a tota la gent.
1: Pues moltes gràcies per atendre i gaudiu molt de les festes.
0: Molt bé, ja sabeu que esteu tots convidats i que podeu vindre ara a la festa de Santa Quitèria i després a l'última setmana de juliol que fem les festes de Sant Jaume. Esteu convidats i us rebrem els braços oberts.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Hoy por hoy, Maestrat.

0: I passant amb la clau de l'actualitat, avui en el Hoy por Hoy de la Una hem tingut el plaer de poder escoltar a Juanjo Carreras, l'alcalde de Tírig, que ha parlat sobre els 7 habitatges socials per a combatir la despoblació. Anem a escoltar a Juanjo Carreras.
1: Ara hem fet també, mitjançant una ajuda de la Conselleria de Vivenda de Recuperem Llars, 7 habitatges socials per a que, bueno, pues per a que vinguin famílies que tinguin xiquets i poden mantindre així a l'escola, i a més per a que la gent jove del poble pues tinguin un puesto a on viure i no tinguin que marxar. Ja, bueno, són 7 vivendes, però per la població que tenim pues és un número important. És com si en tot el país se construïren 800.000 vivendes, perquè te facis una idea. Vam tindre primer 183 sol·licituds de famílies que volien vindre a ocupar aquestes vivendes, i ara que ens han demanat ja la documentació, pues n'hi ha unes 40 sol·licituds més o menys. Anem a baremar-les ja.

0: tindre un model genèric, haver un model més tècnic, més ordenat i més adaptat a la situació actual i a la normativa actual de la llei de l'esport. Hem consolidat un increment en l'import global d'aquestes ajudes, que han passat a ser de 150.000 euros, i si bé tenim en compte que també les ajudes de les activitats nàutiques surten fora d'aquestes bases subvencionables, per tant, encara més incrementem aquesta ajuda perquè el global total se repartirà en menys entitat. Per tant, jo crec que hem consolidat un increment important en les subvencions a l'esport local, passant a 150.000 euros, a més, traient d'aquestes bases aproximadament uns 100.000 euros que anaven destinats a les activitats nàutiques.
1: I una altra molt bona notícia és que Benicarló ha rebut dues banderes blaves. Anem a escoltar a Inma Calvet.
2: Estem molt satisfeits de tornar a tindre les dues banderes blaves per les platges de Morrongo i la Caracola, perquè és un reconeixement molt important a tot el treball que es fa des de l'Ajuntament durant tot l'any. Les banderes blaves no només valoren la qualitat de l'aigua, sinó també aspectes fonamentals com la seguretat, l'accessibilitat, la neteja, els serveis o la gestió ambiental de les nostres platges. Per a Benicarló, estos distintius són també una garantia de qualitat de cara als visitants que es trien cada estiu per gaudir de la nostra costa. Sabem que les platges són un dels principals atractius turístics del municipi i per això continuem treballant per mantenir-les en les millors condicions possibles. És per això que vull destacar també el treball coordinat de les diferents àrees municipals i de totes les persones que fan possible que les platges estiguin preparades cada temporada. Continuarem apostant per un model turístic sostenible, accessible i respectuós amb el medi ambient, perquè volem que Benicarló continuï sent una destinació de referència al litoral de Castelló.
1: I d'altra banda, de bona notícia en bona notícia, també estem de celebració, ja que en Vinaròs se celebra la tornada del mamògrafo per a protegir a les dones de la província.
3: Per a les dones és vital, és molt important el sentir-se en aquests moments complicats en alguns casos, no? I sobretot en les inspeccions que se fan a partir de l'edat, són moments que una persona vol passar ràpidament, i les mamografies que se donen ara a l'Hospital de Vinaròs són importants per la rapidesa, no te fa falta desplaçar a Castelló, no fa falta estar una hora o dues hores pendent d'una revisió que no és d'agrado, que vols passar immediatament i que vols que els resultats també estiguin el més pront possible, no? Crec que el govern del Partit Popular de Pérez Llorca ha ficat especial incidència en aquest tipus de analítiques i de inspeccions i de també una mica ficar al servici dels ciutadans tots aquests mecanismes i totes aquelles màquines, valga la redundància, per a aquesta revisió se puguin fer localment.
1: I passant a la clau agrícola, la Unió destaca que la superfície del pistatxo en la Comunitat Valenciana ha crescut un 20%. Anem a escoltar a Carles Perís.
4: Se deu d'impulsar aquests cultius com a alternatives rendibles en les zones del secà valencià, però sempre donant informació i formació necessària. Per això avui en Fuente de Robles s'ha celebrat una jornada tècnica sobre el cultiu del pistatxo, que ja té aproximadament 244 hectàrees a la Comunitat Valenciana, i de l'Armeler, que ja compta en la superfície i una forta implantació al voltant de 85.000 hectàrees. La digitalització ha sigut un dels pilars fonamental, també millorar el que és reduir costos d'explotació mitjançant la mecanització i tècniques de poda, el control de plagues com la vespeta en Armeler, o plagues o afeccions fúngiques igual en Armeler que en el pistatxo, i al final donar també dades agronòmiques de varietats dels cultius per a tindre un millor

0: rendiment agronòmic, doncs també és importantíssim, i reforçar tot el que és la investigació i la difusió de dos cultius que estan implantats en el secà valencià i que s'ha d'intentar que continuen sent rendibles per als nostres productors.
1: I per últim, destacar que la Jornada d'Esport i Convivència a Benicarló celebra 18 anys de suport a la discapacitat. El pavelló poliesportiu ha reunit més d'un centenar de persones que han participat en diferents esports i han donat visibilitat a la discapacitat. Que tingueu molt bon cap de setmana.